guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru.

guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru va guru